0: Momentos, con Luis Rodríguez. La trobada de cada nit.
1: És que no se convierta que
2: amb tu soc la dona més feliç del món.
1: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
0: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
2: Que pronto llegue el momento.
0: Momentos, un programa de confidències.
3: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
0: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
2: Gracias.
0: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Herrera Incope.
1: Estar informado.
2: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
3: Deja de soñarlo. Vívelo.
2: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
3: En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
2: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
3: Máster universitario en Radio COPE.
2: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
4: Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute, tu verano suena a Malabrigo.
5: La caída de pelo no se detiene sola, actuar a tiempo es clave. En Insparia cuentan con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Tecnología patentada, investigación y equipo médico especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
6: Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
7: COPE Cataluña y Andorra.
1: Estàs informat.
8: Un transport de 500 quilos de cocaïna contractada per una banda amb una empresa de transport que no arriba al seu destí, que és a Portugal, i que desencadena una varietat de delictes entre bandes que estan pràcticament a tots els delictes que hi ha al catàleg del Codi Penal. Bon dia, sóc Sergi Tor i la història és la següent. Una banda albanesa aquest mes d'agost vol introduir droga, 500 quilos de cocaïna, i contracta una empresa de transport de Barcelona gestionada per un ciutadà romanès. L'empresa contracta a la vegada un segon home per fer aquest transport i aquest segon subcontracta a un tercer per fer la feina, tots de nacionalitat romanesa. La droga sortia de Catalunya amb destinació a Portugal, però a 100 quilòmetres de la seva sortida de Barcelona, el camió va ser assaltat per 4 persones disfressades, per cert, de guàrdies civils. El tercer transportista, que portava el camió, va desaparèixer i els 500 quilos de cocaïna es van quedar a Catalunya i no van arribar a destí. La banda albanesa que havia encarregat el transport va reclamar la droga i els diners al primer transportista contractat, que sota forta pressió hauria segrestat i torturat durant 10 dies el segon transportista per intentar descobrir on era la droga. Finalment, la víctima va anar amb el segrestador, que va sortir de l'immoble on l'havia, en aquest cas, torturat, a la zona de Caldes de Montbui, i va ser detingut per part de la Policia Nacional. La policia sospita que podria haver volgut matar-lo. L'inspector César Martín, de la Policia Nacional, admet a COPE Catalunya la forta pressió que tenia el primer transportista contractat.
9: Esta persona tenía mucha presión por el grupo original de albaneses, porque estaban exigiendo la recuperación de esa mercancía o el pago de dicha mercancía. Estamos hablando que 500 kilos de cocaína en el mercado suelen oscilar entre 30 millones de euros.
8: Una droga que encara no està localitzada. Sí que el tercer transportista està identificat per la policia i la investigació continua oberta. Anem a serveis. Per cert, amb aquesta febre dels eclipsis, especialment doncs, important el del 12 d'agost, històric, aquesta nit acaba de passar un nou eclipsi, en aquest cas parcial de lluna. I han estat molts els que s'han aixecat per veure-la. Un 6:15 és quan s'ha vist millor, amb zones com a Sant Cugat. I avui què ens espera? Doncs avui un dia radial, sol i bon temps, i cap de setmana d'ascens de temperatura, això sí, amb calor moderada. Tot i que les temperatures hores d'ara són una miqueteta més baixes, aquesta anirà augmentant al llarg del dia d'avui. Hores d'ara, Lleida registra 19 graus, Girona 21, Tarragona 25, Barcelona 25. Mentrestant, el Principat d'Andorra, 10 graus. En Quant a la trànsit, primer de tot, aquest és l'últim divendres del mes d'agost. És l'última jornada festiva per a milers de persones que aquest dilluns se reincorporaran a la feina. Per tant, és un cap de setmana de molta mobilitat, prudència, sempre extrema prudència. Especialment diumenge a la tarda s'espera una operació retorn força fluida i força, en aquest cas, amb molt volum de trànsit cap a l'àrea metropolitana de Barcelona principalment. Hores d'ara, això sí, s'està circulant amb fluïdesa a les carreteres catalanes. Es continuen investigant les causes de l'incendi que va cremar 54 hectàrees a Collserola i va provocar el confinament de 15.000 veïns parcialment de Torrebaró i Ciutat Meridiana. Els Mossos d'Esquadra investiguen si un home de 46 anys, detingut per cremar diversos contenidors a 9 barris, podria estar relacionat amb aquest incendi. L'home ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial i acollir-se al dret de no declarar i de moment no està acusat formalment. Però per continuar abordant la problemàtica del risc d'incendi a COPE Catalunya, Antonio del Río, membre de la UGT de Bombers, ha admès que falten efectius des de fa temps. Creu que és essencial invertir en prevencions perquè admet, entre altres exemples, que ja se sabia que alguns dels càmpings afectats no complien la normativa.
0: Hem actuat de forma reactiva, sense tenir en compte la previsió ni la prevenció. Si has de posar bombers quan el dany ja està fet, doncs hauràs de posar tant bombers com danys. Mentre no fem o no corregim tot allò que hem fet mal durant anys, les riuades continuaran, les nevades continuaran, els grans incendis cada vegada seran més grans.
8: Els bombers que parlen en aquest cas d'aquesta última setmana complicada a Catalunya amb incendis i riuades. I Catalunya encadena una segona setmana consecutiva sense detectar cap nou cas de pesta porcina africana entre els senglars de la zona d'alt risc. És una bona notícia, però s'ha d'esperar fins a un any per quedar lliure de pesta. I d'altra banda, el pla d'intensificació de la captura de conills a les comarques lleidatanes ha permès atrapar en els últims 17 dies a la zona de Verdú de l'Urgell un total de 8.000 animals. Són gairebé 500 conills al dia. S'ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a la zona a 10 que n'hi ha actualment. La pagesia demana que continua aquest pla de captures. President de Saja Catalunya, Pere Roquer.
10: L'últim que està pensant és amb la Conselleria de Territori i això ens està afectant a totes les zones cepa de que cada vegada més estan produint fauna salvatge, sigui conills, porcs senglars, cabirols, i el que està produint és de que reduïsquem tot el que és la producció agroalimentària d'aquest país. El pla de matar conills ha de continuar obert, el pla de matar senglars per culpa de la pesta porcina ha de continuar obert.
8: I parlem ara de Barcelona Ciutat. Ja està en marxa la reforma del mercat de la Boqueria amb una inversió de més de 12 milions d'euros. Les obres començaran aquesta tardor i acabaran el 2029. Un mercat, el de la Boqueria, que ha acabat sent més de turistes que no pas dels veïns de Barcelona. En aquest sentit, l'Ajuntament aprovarà un reglament que limitarà l'oferta de productes elaborats al 50% al conjunt del mercat per potenciar i protegir justament la venda del producte tradicional. Raquel Gil, tenenta d'alcalde de Drets Socials i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, exposa un exemple del que es vol de cara al futur amb una parada de fruita.
11: En alguns casos comportarà un canvi, però la parada, quan tu tens una parada que està venent fruites, amb sucs, tu el que tens és una parada que té llicència per vendre fruites. I podràs tenir una part que sigui doncs, un elaborat, un suc o una paperina, però serà una part, perquè tu ets una parada de fruites.
8: Mentre de la Boqueria, que rep milers i milers de turistes, anem també al que significa l'hostaleria per un poble petit, en aquest cas Juncos, a 20 quilòmetres de Lleida, que avui es coneixerà qui serà l'encarregat o encarregada de la gestió del bar o casal a partir del 13 de setembre. El consistori ha rebut més de 30 trucades de persones interessades, principalment

0-5 d'ells, però ara que s'ha conclòs la segona jornada del campionat de Lliga, el Barça és el líder per diferència de gols. Victòria ahir 2-0 davant de l'Atlètic Club, amb Unai Simón, el porter basc, com a millor del partit. El Barça va dominar plàcidament, 1-0 gol de Rafinha, 2-0 gol de Fermín. 7 gols a favor, cap en contra, 2 partits, 6 punts, un inici de temporada espectacular pel conjunt de Hansi Flick. I ens aproximem a 8:15 del matí, moment d'escoltar tot el que t'interessa aquí a Rere en COPE amb l'última hora de l'actualitat nacional i internacional, avui amb la direcció de Sergio Barbosa.

Doncs el matí que ja va passant, ens aproximem a 8:45 del matí, jornada molt intensa des del punt de vista informatiu, i escolta tot el que t'interessa aquí amb l'actualitat nacional i internacional a Herrera en Cope, avui amb la direcció de Sergio Barbosa.

0: ciència en investigació ens ha ajudat a superar moltes malalties que fa no gaire eren absolutament mortals o directament tenien una baixa esperança de supervivència. Tot això gràcies a una inversió en investigació que arriba doncs, a conclusions. I darrerament, ostres, els avenços amb les noves tecnologies, amb la IA i tota aquesta pesca, immunoteràpies i demés, ostres, hem parlat de molts avenços en les teràpies sobre el càncer i les seves solucions, gràcies a la investigació i a les inversions que es fan, perquè darrere d'aquestes investigacions, evidentment, hi ha unes inversions. Ara, ens posem la cara freda i les xifres són fredes i crues. Estem parlant de tipus de càncers que tenen un abast o que es presenten en una àmplia majoria de població. És a dir, que són dels més comuns, no? Són els que reben més fons per investigar. És la fredor de les xifres. Els diners, quan no hi ha per tots, doncs van cap a... o intenten anar cap a una majoria. Quan parlem de malalties rares o malalties ultrarares, aquí entrem dins de... un punt de crueltat, si em permeteu. Ho dic perquè aquí arriben poc o res d'aquests fons per investigar malalties rares o ultrarares doncs, que afecten a una part molt petita de la població. Però clar, també tenen dret. També tenen dret. Quan no arriba a aquest poc o res, el que fan doncs, és buscar recursos, sobretot les persones, habitualment persones afectades o associacions de persones afectades per aquestes malalties rares ultrarares, per intentar buscar fonts, maneres, per intentar investigar. En parlarem d'una d'aquestes malalties, ara. És una malaltia minoritària molt agressiva. Respon a les cicles de DIPG i és el glioma difús intrínsec de tronc encefàlic. És un tumor cerebral pediàtric, és a dir, que afecta a joves, a adolescents, i és molt poc freqüent. Però és molt extremadament agressiu. De fet, cada any se'n diagnostiquen una trentena de casos a tot Espanya, principalment en infants i adolescents. La taxa de supervivència és inferior a l'1%. El tumor es localitza doncs, al tronc de l'encèfal, que és una zona que controla funcions vitals com la respiració, el ritme cardíac, la mobilitat, i això impedeix extirpar-lo quirúrgicament i també impedeix atacar-lo amb quimioteràpia, perquè el cervell i tota la zona associada té una protecció que és molt difícil accedir a quimioteràpia a aquesta zona. Per això són tan perillosos i tan mortal aquests tipus de tumors i de càncers. Clar, no hi ha cap tractament curatiu. Cap tractament. Us explicarem la història del Sergio Ayala, un nano amb 16 anys, al que li van diagnosticar aquest tumor. Això, pràcticament, és una sentència de mort. Si em permeteu, no vull ser ni amarillista ni cru, però és la realitat. I llavors el que fa la família i els amics han estat, en la seva memòria, doncs organitzar un torneig de futbol que se celebrarà el dia 5 i 6 de setembre per recaptar fons destinats a la investigació del DIPG. Del DIPG. És un torneig que jugarà a Sant Feliu de Guíxols i jugaran equips com el Girona, el Barça, el València, l'Osasuna, l'Espanyol, la Reial Societat, etc. És un torneig solidari de futbol cadet sub-16, en aquest cas. A part de tot això, doncs, jugar el Sant Feliu de Guíxols i l'escola de futbol de Sabadell, que és on jugava el Sergio. Parlem amb la seva mare, la Marga Hernández, la Margarita Hernández, que és la mare del Sergio Ayala. Marga, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Gràcies per atendre'ns. D'entrada, parlem del Sergio. Quan es va diagnosticar aquesta malaltia?
1: Pues mira, això al Sergio li diagnosticant el maig del 2023. En aquell moment ell acabava de complir 16 anys. I bueno, el diagnòstic, jo sempre dic que és un diagnòstic, bueno, que és una sentència a mort, aquest tipus de tumor, sí. Perquè és un tumor conegut com el DIPG, és un tumor que està, com més ben has dit, al tronc encefàlic i no té cap tipus de tractament. És un tumor molt minoritari, per tant, molt desconegut, perquè fa 50 anys que sabem d'aquest tumor, però no s'ha avançat en res. L'únic tractament que hi ha és un tractament pal·liatiu de radioteràpia i bueno, l'esperança de vida sol ser pues, entre 12 i 15 mesos. En el cas del Sergio van ser 11. Ell ens deixava a l'abril del 2024. I bueno, una mica la nostra iniciativa és per recaudar fons per la investigació, ja que bueno, hi ha molt pocs hospitals del món que actualment tinguin una línia d'investigació específica per aquest tumor. I l'únic que volem és avançar amb aquesta investigació, perquè, bueno...
0: És la condemna de les malalties rares, eh? Vull dir, aquesta manca de fons per investigar...
1: Total.
0: Que clar, ho miren des de la fredor dels números i diuen, bé, tenim això, doncs anem per la majoria. Els quatre que tenen malalties rares, ultra rares, doncs mira, ja veurem què es fa. És cruel i fred,
1: entenc.
0: Eh?
1: Jo això ho entenc, no?, el que tu dius, no?, que s'ha d'anar, bueno, per enfermedades... S'ha d'anar per totes.
0: Sí, sí.
1: Òbviament, les que tenen són més tenen més gent, doncs, òbviament, bueno, salvaran més vides. Però és que les minoritàries també tenen dret al tractament.
0: I tant.
1: Llavors, jo crec que avui en dia, amb tanta tecnologia, tant d'abans que podem conèixer projectes de tot el món,
0: doncs
1: estaria molt bé poder invertir una miqueta més, no invertir, perquè no s'inverteix res, i poder arribar, doncs, com a mínim a un tractament. Després jo sempre dic, després t'anirà millor o t'anirà pitjor, com tot en la vida, no? No tots els càncers pues arriben a bon terme, desgraciadament, no? Però com a mínim tenen l'oportunitat.
0: Correcte.
1: Jo el que demano és que hi hagi un tractament per a aquests nens tinguin l'oportunitat de curar-se.
0: D'acord. Sí, sí, i d'aquí va precisament aquesta recaptació de fons. Però, clar, jo estava reflexionant quan us van donar el Sergio quan tenia 16 anys el diagnòstic, suposo que això és un cop, ha de ser un cop demolidor, no? No m'ho vull ni imaginar, i tampoc vull posar el dit a la ferida, ni molt menys, ni ser amarillista, però m'estava empatitzant, i ha de ser brutal, això.
1: Això és una pregunta que fa molta gent, no? Com es tira endavant sabent que no hi ha res a fer, no? Pues és una pregunta que em fa molta gent i que jo mateixa a dia d'avui me'n faig, ¿vale? No ho sé. Hi ha algú en el teu que fa que tiris endavant, que jo crec que és l'amor per aquesta persona, no? El dir, pues, haig de fer tot el possible perquè estigui bé, i això et dona la força per seguir endavant. Fins a l'últim moment.
0: Bé, en la seva memòria, en la memòria de tots els nanos que poden patir aquest tumor tan agressiu, doncs s'estan recaptant fons. En aquest cas, parlem del torneig que es farà el dia 5 i 6 de setembre. Com surt aquesta iniciativa, Marga? Explica'ns.
1: Bueno, pues mira, això surt d'una mica de que, bueno, nosaltres havíem fet cada any es fa el dia 8 de juny, aproximadament es fa un torneig homenatge a l'Escola de Futbol Sabadell, que és on el Sergio va jugar sempre. I, bueno, i a partir d'aquí amb l'Adrià Milena, que és el meu nebot i és president del Club de Futbol de Sant Feliu de Guíxols i forma part de Rotary Girona, doncs, bueno, ells van començar a parlar de poder fer alguna activitat per recaudar fons. Bueno, el cas és que ens ho van plantejar i ells em van dir que, bueno, que on era el lloc on jo creia que podia anar els fons que recaudessin, ¿vale? I llavors, bueno, jo em vaig posar en contacte en el seu moment amb l'Hospital Universitari de Navarra, amb la Marta Alonso, que és la investigadora específica que té una línia d'investigació específica per aquest tumor. I bueno, vaig parlar amb ella i vam decidir anar a visitar-la. I a partir d'aquí, que vam anar a Navarra a visitar-la, doncs va sortir l'oportunitat d'anar a l'Osasuna. Vam anar allà, de seguida ens van dir que sí. Bueno, de l'Osasuna vam arribar a la Real Societat i una mica doncs, vam anar configurant equips i va anar, bueno, la veritat és que va anar tot rodat.
0: Tots van prestar-se,
1: van
0: no?
1: Sí.
0: Perquè
1: sí,
0: el cartell, diu-n'hi-do el cartell, eh?
1: Uh-huh.
0: El Girona, el Barça, l'Espanyol, el València, l'Osasuna, la Real Societat... Escolta'm, el cartell, diu-n'hi-do, eh?
1: Hi ha equips que s'han quedat fora, perquè per espai tampoc es podien fer més equips, ¿vale? Però hi ha equips com el Betis, el Villarreal, que s'han quedat fora.
0: Bé, això és una bona excusa per repetir el torneig.
1: Uh-huh. Això esperem, que faci tot molt bé i que l'any que ve puguin venir molt més equips.
0: Estem parlant de cadets sub-16, eh? El torneig sí. és de cadets sub-16, sí. el torneig solidari. Eh? És el primer torneig solidari de futbol cadets sub-16, en homenatge al Sergio Ayala per recaptar.
1: Sí, que era justament la categoria en què ell estava jugant en el moment que li van detectar el tumor. Mm.
0: Bé, clar, a partir d'aquí, què s'ha de fer per recaptar els fons? Tenim, hi ha una web, penso, no?
1: Pels patrocinadors? Sí, el torneo Sergio Ayala, sí. Vale? I aquí també, bueno, aquí està explicat tot el que és el torneig, vale? I aquí mateix també hi ha un link per poder fer el donatiu. Vale? Un cop allà qui vulgui venir al torneig no es cobrarà una entrada ni res, vale? Però tot el que, bueno, tot el que es pugui consumir i de més pues va tot a la investigació.
0: A la investigació. Mm. Que s'està fent a Navarra, m'estaves dient, no? Que no estava sí. oberta aquesta línia d'investigació.
1: Sí, Navarra és Espanya, junt amb el Niño Jesús de Madrid, són els únics que tenen obert una línia d'investigació. De fet, a l'Hospital Universitari de Navarra ara ha obert la segona fase de l'ensaig clínic, d'un petit ensaig clínic, i actualment és el que està més avançat diria d'Espanya, inclús del món.
0: Doncs tant de bo tot això arribi a un port que recapti el màxim possible per ajudar a investigar aquesta malaltia minoritària agressiva, que és el DIPG. Però és que, sí. clar, el nom és glioma difús intrínsec de troc encefàlic.
1: Sí.
0: Quasi nada.
1: Sí. Sí, sí, perquè el problema d'aquest tumor és que no aconsegueixen que la quimioteràpia el traspassi al tronc encefàlic. Clar. Llavors d'aquí no es pot fer tractament. Llavors la investigació, bueno, pues està a veure què és el que troben per poder fer-ho. De fet, l'ensaig clínic aquest el que fan és insertar un virus sí. directament al tumor per reduir-ho.
0: Mm. És una d'aquestes noves teràpies que hi ha d'assaig de virus sí. de disseny per atacar parts concretes d'un tumor, en aquest cas.
1: Sí.
0: Ostres, doncs llavors aquesta teràpia funcioni la mar de bé. Marga Hernández, mare del Sergio Ayala, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i que vagi gràcies. Molt bé aquest torneig.
1: Gràcies a vosaltres i res, us convido a tots a participar i a venir a passar una bona estona i bueno, tot per una causa solidària per... Bueno, ja no sempre diem, no? Perquè altres nens que arribin a aquest punt com hem arribat nosaltres, com a mínim tinguin l'esperança d'un tractament.
0: Gràcies a tu per participar. Recordo la web torneosergioayala.com, torneosergioayala.com. A vegades aquestes xerrades em fan por, em fa por per una qüestió, perquè és una realitat, és el que hi ha i les preguntes que s'han de fer, no? Però quan entro en aquests dolors, en aquestes situacions tan delicades, em fa molta por ser groguenc sense voler. Em fa molta por. I alguna vegada, si ho faig, espero i desitjo que em perdoneu, perquè per això em fa molta por, però clar, és que hi ha preguntes que s'han de fer, no? I l'empatia d'una família, d'un pare, d'una mare, quan el fill de 16 anys li diagnostiquen una cosa així, el cop ha de ser psicològicament tan brutal, tan destructiu, que és molt, molt difícil... Molt difícil fer una pregunta adequada i molt difícil empatitzar si no has passat per una cosa semblant, evidentment. I desitjo que ningú passi per una cosa semblant perquè ha de ser brutal. Bé, dit això, de seguida parlem de teràpies. Mira, ara que parlàvem d'això, precisament parlarem de teràpies amb gossos. I teràpies amb gossos que ajuden davant la mort d'un ésser estimat. Com s'actua davant d'això? Com funciona? De seguida en parlem i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
4: ¿Puedes de llevarme a Madrid?
5: A Madrid y al fin del mundo, si tú lo deseas.
6: Cuando aparece Pérez...
7: Vas a saber de una vez por todas quién soy yo.
6: El cine se llena de ritmo.
7: No soy tan superficial como cree. A
6: todo gas. Amor a todo gas.
7: Yo me llamo Pérez.
6: ¿Y qué cosas tiene el amor? El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13. Es amor a todo gas.
8: Prepárate para volver con las nuevas ofertas de la vuelta al cole de MediaMark. Como un Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB por 1.149 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
9: Esto sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
10: Oye, Santi, que no llego. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete algo para el desayuno, que ahora tienen un 15% de descuento en galletas y cereales. Ah, y detergente, que todos los Ariel están con un 70% de descuento en la segunda unidad.
11: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
12: En tienda web y app.
13: Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
14: Herrera a COPE.
15: COPE, Cataluña y Andorra.
14: Estàs informat.
16: Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
0: Quan la vida et posa davant de la mort d'un ésser estimat, la situació acostuma a ser difícil de superar. Això també va en funció de la persona. Ara s'ha posat en marxa, ja fa un temps, una teràpia amb gossos per ajudar davant d'aquesta mort d'un ésser estimat. En parlem amb la Eva Domènech, del CETAC, que és el Centre de Teràpies Assistides amb Animals. Eva, bon dia, benvinguda.
17: Molt bon dia, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat de poder compartir amb vosaltres aquest projecte.
0: Home, sempre és un plaer, a més és un projecte molt, molt maco, molt bonic en aquest cas. Com funciona, per començar? Quin seria el principi de tot això?
17: El principi de tot això va ser que la funerària Altima es va posar en contacte amb nosaltres perquè havien tingut la pensada de continuar humanitzant el seu entorn de les funeràries amb la presència de gossos específicament ensinistrats i seleccionats per poder acompanyar les famílies en aquest moment tan delicat. Per nosaltres va ser una oportunitat de continuar innovant en el món de les intervencions assistides amb animals i aportant els beneficis que els vincla amb els nostres gossos ens aporten a diferents entorns, no? És una gran oportunitat.
0: Sí. Sí. A més, ja sabem que els gossos ja tenen teràpies, per exemple, a l'hospital de nens amb els nanos, de moltes maneres s'utilitzen per ajudar a teràpies, no?
17: Amb gent gran.
0: Gent amb Alzheimer, etcètera.
17: Sí. A casa nostra, no?
0: Sí, home, el sofà
17: de casa nostra això, i ens ajuden.
0: Això ja ho deia, ho donava ja per fet, en tot cas, però parlava més enllà d'animal de companyia de casa, no?
17: Sí.
0: Quin paper juguen en aquest cas? Com se'ls ensinista per una qüestió així?
17: A veure, anem una mica enrere, 25 anys.
0: Sí,
17: quan
0: carai.
17: Carai, sí. Quan CETAC comença a veure que el vincle humano-animal podia ser un recurs per als professionals per treballar en pro a diferents objectius terapèutics o educatius, vam crear un mètode de treball específic, que és el mètode CETAC, que és un mètode professional. I així, doncs, farà 15 anys vam començar a l'Hospital Sant Joan de Déu. I mica en mica, amb la iniciativa de centres que apostaven per el vincle humano-animal, doncs vam començar a fer diferents programes nosaltres i moltes altres companys de professió. Mm. Llavors, bàsicament, el que tu has de fer és que aquest gos, que per si ja és un ser pur, que ens estima incondicionalment, que no ens jutja, que ens accepten tal com són, però a casa nostra, el que tu has de fer és formar una persona, en aquest cas un tècnic, que acompanyi aquest gos perquè en diferents entorns que no és casa seva, ell, si li agrada la feina, se senti segur, se senti confortable, se senti estimat i, per tant, pugui compartir amb l'entorn, amb la societat, tot allò que els gossos ja ens aporten de forma incondicional, creant moments molt màgics, molt únics, molt... L'altre dia, mira, se'm posa la pell de gallina perquè havia un noi que va veure... veia caminar els gossos pel passadís d'Altima i va dir, ojalà vinguin, perquè els necessito. I clar, hi vam anar, perquè és que el seu llenguatge no verbal era vine. I vam vindre, es va abraçar els gossos i va dir, és això el que necessitava per ara mateix poder-me recomposar.
0: Carai.
17: Doncs realment penso que és una algo molt senzill, molt natural, però que ben portat al costat de bons professionals sota la iniciativa de professionals com Altima, no? Que confien en aquest recurs, ens ajuda moltíssim a tots plegats.
0: Carai, és a dir, que tenen un efecte balsàmic, no? Un efecte, no sé si dir curatiu, però sí de tranquil·litzar i de repòs, fins i tot, no? De calma.
17: Mira, fem dues coses al programa, que és, comptem el número de nois, de nens, sí? Menors de 12 anys, que venen. Perquè, bueno, no és un lloc que habitualment vagin, però és important que quan hi vagin se sentin molt acollits, molt bé per la família i per tots els recursos que Altima posa al seu servei, com en aquest cas els gossos també. I una altra cosa que fem és apuntem, els demanem a la gent, un cop hem estat amb ells i xerrant i bé, quina paraula definirien ells aquest programa? I surten paraules com amor, vida, imant, relaxació, acolliment, surten paraules tan poderoses que dius, uau, que bé que Altima ha apostat per aquest servei. Ojalà moltes altres funeràries també ho facin. Jo crec que el pas és tan important com quan fa 15 anys l'Hospital Sant Joan de Déu va apostar per primer cop per introduir les intervencions assistides amb animals en l'àmbit hospitalari. Penso que realment són passos com molt potents per la societat.
0: Eva, hi ha alguna raça específica de gossos més idònia per a aquestes feines?
17: No. Òbviament, hi ha races que tenen una predisposició genètica a interactuar amb la gent. Però si aquell individu té una sola raça, és a dir, el pare i la mare són el mateix, o té mil, perquè té molta informació genètica, sí. L'important és l'individu. Que l'individu sigui de... li agradi estar amb gent, gaudeixi de la feina, gaudeixi de la interacció humana, tingui una comunicació no verbal... fiable, previsible, controlable, que, bueno, que sigui entenc. Aquell gos que dius em dona pau, pues aquest és el gos ideal. Però no, la raça
0: no òbviament no és determinant. Té un pes,
17: però no és determinant. No. La selecció i l'ensinistrament i la formació del tècnic en intervencions assistides amb animals, que és el que fa CETAC, això sí que és primordial.
0: D'acord. Doncs Eva Domènech, de CETAC, del Centre de Teràpies Assistides per Animals. Escolta'm, gràcies per haver-nos explicat aquest projecte i aquesta iniciativa. Molt amable.
17: Moltíssimes gràcies per fer-ne difusió. I res, que tingueu molt bon dia tots plegats.
12: Igualment et desitjo. Doncs és que els animalons aquests són magnífics. Magnífics, que ens ajuden per absolutament tot. Va, que estem a punt... Bueno, tancarem darrere. Obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra. I obrirem migdia per parlar de les presons catalanes que afegiran inhibidors al 2027. Per què? De seguida ho expliquem. Va, que arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem? Tornem de seguida.

0: La 1 a las 12 en Canarias.
1: Última hora en Mediodía COPE.
2: Pilar García de la Granja.
1: Estar informado.
0: Buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en este viernes. Qué bien, viernes ya 28 de agosto, además, último fin de semana del mes, el mes del verano por excelencia, así que tenemos por delante un fin de semana pues de mucho trajín, ¿no? En carreteras, en aeropuertos, estaciones, por los que vuelven y también por los que se van, porque no nos olvidemos que hay mucha gente que hoy empieza sus vacaciones. Bueno, cerramos un mes de agosto que ha sido muy intenso, que te voy a contar. Ha dejado, por ejemplo, dos eclipses. Uno ha terminado hace un rato, uno lunar, y el otro, el del 12 de agosto, bueno, revolucionó absolutamente a todo el país. Un mes que ha puesto a temblar la tierra en Granada, en un verano en el que han temblado muchas otras partes del mundo, no nos olvidamos de Venezuela. Verano que nos ha traído nuevos incendios, trágico en la lucha contra el fuego, y un verano también con cosas buenas. Un verano en el que España conquistó su segunda estrella en un mundial de fútbol. Fíjate, así se celebró el gol de Ferran Torres en la terraza de un bar en Ceuta, con ese fervor nacional que provoca el fútbol, la selección, sobre todo cuando gana, ¿no? ¿Quién les iba a decir a los ceutíes que dos semanas y media después tendrían que salir a la calle para gritar precisamente que son tan españoles como un vallisoletano o un murciano? He pensado mucho en estos 29 días que han pasado desde la avalancha del día 30 de julio, en cuánto tienen que esforzarse los ceutíes para que se atienda esa reivindicación que es obvia, y la energía que hemos dedicado, que hemos gastado y seguimos gastando en tener contentos a aquellos que solo tienen por objetivo separarse de España. Mira, y en esta crisis nos están dando un buen ejemplo de ello. Con las amenazas de Junts, por ejemplo, a cuenta del reparto de los menores que están solos en Ceuta, y que en el caso de la crisis de Canarias ya sirvieron esas amenazas para que el reparto se diseñara de tal manera que solo quedara fuera Cataluña. Bueno, en cuanto a la crisis en Ceuta, hoy son tres los ministros que están compareciendo en el Congreso. A esta hora lo hace el de Exteriores, José Manuel Álvarez.
3: Marruecos. Sobre si es un país confiable o no. Nosotros entendemos.
0: Estamos en el turno de preguntas. Está preguntando al ministro Mikel Legarda, que es portavoz del PNV. Sobre Marruecos le pregunta. Ha defendido Álvarez la relación con el país vecino. Ha elogiado la comunicación, dice, con Marruecos, mientras ha criticado la falta de solidaridad que a su juicio han tenido en esta crisis socios tan importantes como Italia o Dinamarca. Parece el mundo al revés. En fin, las comparecencias siguen, ¿eh? También comparece el ministro del Interior, Grande Marlaska, que sabes que mantiene un pulso con la ministra de Defensa, por el qué y por el quién sabía lo que se estaba preparando en Marruecos. Marlaska insiste en que nadie avisó.
4: Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
0: Bueno, lo hemos contado de todas las formas posibles. Avisos había, eran públicos, y Ceuta pedía un mando único antes del día 30 para una crisis de esa envergadura. Sabes que Marlaska, en este pulso con Robles, cuenta con el respaldo de todos los ministros que se han pronunciado. No sabemos si del presidente, porque no le hemos podido preguntar ni escuchar desde hace 28 días. Marlaska un día más no ha hecho autocrítica, ha defendido la colaboración también con Marruecos, ha anunciado refuerzos que llegan tarde y no ha podido aclarar cuántos migrantes entraron ni cuántos quedan. Estima que 5.000, pero Javier Zelaya, diputado del PP por Ceuta, dice que esa cifra no es real.
5: Y al informó que la cifra verdadera de los que se niegan a retornar a Marruecos está más cerca de los 20.000 que de los 10.000. Y usted acaba de decir ahora mismo 5.000. Este lunes, un responsable de Cruz Roja en la playa del Trampolín me hablaba de reparto de 9.300 bolsas de alimento para los adultos, sin contar a los menores.
0: Esto es algo que cualquiera que haya estado en Ceuta te dice, ¿no? Lo contaba, por ejemplo, Ángel Expósito cuando estaba en la ciudad, ¿no? El ministro Marlaska lo niega y además aprovecha para acusar a PP y Vox de incitar al odio. Habría que recordar que si hay un pueblo en España a prueba de discursos de odio es el de Ceuta, acostumbrado a convivir con gran variedad de culturas en un continente diferente al del resto de España, o la mayor parte de España. Lo que está convirtiendo las calles de Ceuta en un polvorín es la inacción, la falta de respuestas, de explicaciones y también el retraso en cada paso que se da, que lleva a que cualquier ceutí con el que hables te reconozca que se sienten abandonados por el gobierno y, ojo, un poco también por el resto de españoles.
6: Tristemente no nos sentimos respaldados por mucha gente de la península, pero porque yo creo que es que no son conscientes de lo que realmente está pasando. Realmente es muy grave lo que está ocurriendo en esta ciudad.
0: Pues ojo a esto, porque es para hacérnoslo mirar como país.
1: Escuchas Mediodía COPE.
0: Más noticias que te cuento con Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ángela.
0: Empezando por los precios.
2: El dato adelantado del IPC del mes de agosto se dispara un 4,3%, 7 décimas más que en julio. La inflación ha registrado su tasa más alta en 3 años y medio por el encarecimiento de los carburantes.
0: Investigación.
2: Los primeros indicios en la investigación por el incendio del Saler en Valencia apuntan a que el fuego ha sido intencionado. A esta hora la UME sigue trabajando sobre el terreno junto a bomberos y medios aéreos. 160 vecinos permanecen desalojados.
0: Condolencias.
2: Los reyes han mandado sus condolencias a la Casa Real Noruega por la muerte del rey Harald a los 89 años. Termina así un reinado de 35 años. Su hijo Haakon se convierte en el rey de los noruegos en un momento familiar complicado, con el hijo de su mujer en la cárcel y ella atravesando problemas de salud.
0: Y León 14.
2: En la audiencia, miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl, el Papa ha agradecido su testimonio de fe y su generosidad en el cuidado a los pobres y necesitados.
0: Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
0: Simeone, que acaba de hablar del caso Julián Álvarez.
7: Sí, en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Sevilla, la parte central de la comparecencia ha girado en torno a la situación del delantero argentino. El Cholo ha dejado claro que desde el club ya han sido muy contundentes con la postura al respecto y ha añadido esto sobre lo que él puede hacer en este asunto.
8: Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros, y centrarme en lo que me ocupa, entiéndanme, que es el Sevilla, y que evidentemente Julián no va a estar mañana, y nosotros obviamente tenemos que competir contra un rival que viene de ganar 2 partidos.
9: ¿Tú crees realmente que esta situación se puede revertir?
8: En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud.
7: Optimista el Cholo Simeone con la situación de Julián Álvarez. A esta hora está empezando en el Fórum Grimaldi de Mónaco el sorteo de la Europa League con 2 equipos españoles, Celta y Real Sociedad, y después arrancará el de la Conference con la presencia del Getafe. Y en ciclismo, ya ha empezado la 7ª etapa de la Vuelta a España, la que supondrá el primer final en alto de la carrera después de que tuviera que suspenderse la llegada de la 3ª etapa por granizo. Hoy recorrido de 150 kilómetros con llegada en el puerto de primera categoría de Aramón Valdelinares.
0: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
1: Migdia.
10: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
11: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, Migdia COPE, des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a les vies de so, el Jorge Martínez. I nosaltres parlem ara de presons. De presons. Bàsicament perquè la Generalitat ha promès que l'any 2027 les presons catalanes tindran inhibidors. Jo, i ara igual riureu, però amb la meva innocència, amb la meva ingenuïtat que encara em queda, i em sorprèn que moltes vegades encara tingui aquest tipus d'ingenuïtat, jo pensava que les presons catalanes ja tenien inhibidors. Jo ho pensava. És veritat que era una informació que jo mateix em vaig crear al meu cap. No vaig contrastar aquell pensament, però el sentit comú em portava cap aquí. Per què? Doncs perquè quan parlaven d'introduir telèfons a les presons, quan parlaven telèfons mòbils a les presons catalanes, quan parlaven de que aquesta introducció podia venir de moltes maneres, per exemple, a través de les visites o a través de drons. De drons que s'apropen a la presó i deixen caure doncs un mòbil, i qui diu immòbil diu droga, qui diu droga diu armes blanques, qui diu armes blanques diu pistoles, qui diu això diu moltes altres coses. Llavors, jo pensava, la tecnologia avança, cal doncs posar-se al nivell que marca la tecnologia, i per això havia arribat a aquesta conclusió. Error, craso error. Les presons catalanes no tenen inhibidors. Llavors, què passa? Amb què ens topem? Ens topem en que hi ha reclusos que poden continuar amb els seus trapitxeos des de la seva cel·la, tranquil·lament. Amb un mòbil, doncs, poden continuar trapitxeando, fent i continuant dirigint l'organització que hi ha, com fa poc parlàvem, que ho feien des de dins de la presó. Clar, això és un què, i al final doncs sembla que s'ha arribat doncs a aquesta conclusió, que cal posar inhibidors per evitar les comunicacions no autoritzades des de dins de la presó i que vinguin drons i deixin descarregar allà doncs, el que vulguin descarregar. Sembla una pel·li, eh? Sembla un guió de pel·li. Cada cop que parlem de presons catalanes, sembla que en funció de com t'ho prenguis, dius, però en sèrio, estem parlant d'això? Estem parlant d'això? Doncs sí, estem parlant d'això. Estem parlant d'això. I en parlem d'això i entrem més en detall amb el senyor Alberto Gómez. El senyor Alberto Gómez és coordinador del sindicat CESIF Presons. Alberto, bon dia, benvingut.
12: Hola, bon dia, gràcies.
11: Però, fins ara no hi havia inhibidors a les presons?
12: No, no, no. Ara, clar, les presons no han evolucionat al mateix ritme que la societat a l'exterior en quant a mesures de control d'aquests tipus d'aparells. Sí que és veritat que l'any passat em sembla que van ser més de 800 telèfons mòbils els que es van incautar i que a dia d'avui suposa una de les eines més perilloses contra la seguretat dels treballadors i de la resta d'interns. I fins ara no. Tots són projectes, el pla pilot, però, com sempre, el Departament de Justícia i concretament els serveis penitenciaris som els germanets pobres de la Generalitat i encara tot està en estudi i, bueno, si la notícia és real, diuen que l'any vinent ja...
11: Sí, el 2027.
12: Ja es posarà, sí, es posarà en marxa.
11: Bueno. Aquesta és la idea, almenys és el que s'ha publicat, que, el que s'ha dit, que el 2027 estaran aquests inhibidors de mòbils a les presons. Jo, Alberto, igual sóc un ingenu, ja t'ho dic ara, però ostres, és que jo pensava que ja estaven, pensava que era una qüestió des de que es veia tota la problemàtica d'entrar il·legalment mòbils a les presons, etcètera, etcètera, jo pensava que aquests inhibidors ja existien.
12: No existeixen encara. No. M'imagino que la opinió pública ha de pensar, la presó ha de ser un recinte blindat, hipermega segur.
11: Sí, la veritat és que no, sí, aquesta no. És la idea. Sí. Bé, clar, posar inhibidors, en què ajudarà a la seguretat, Alberto?
12: Home, moltíssim. Tot això es va signar en aquell acord que tantes vegades hem parlat, del qual nosaltres, CESIF, no formem part, precisament perquè no es posava fil a l'agulla en la problemàtica més gran que tenim, que és la seguretat. I, com et deia a la introducció, amb el mòbil es fan negocis des de dins de la presó. Es va veure el cas d'aquest intern que des de la presó de Quatre Camins feia tot un mercadeo d'armes, de droga...
11: Sí. Era el que controlava tota la situació des del dins.
12: Exacte. Llavors, imagina't, tenen accés a les seves xarxes socials. Hi ha vídeos de TikTok penjats des de dintre de la cel·la i això és només oci, però aquests mateixos aparells es fan servir per continuar delinquint. Una vegada parlàvem del tema dels drons. Els drons, fins ara el que s'han incautat és l'entrada de mòbils, de droga, però és superperillós, perquè de la mateixa manera que fan això poden introduir pistoles, armes blanques, o sigui que és tan seriós, és tan preocupant, que bueno... Com t'he dit també, agrairem i aplaudirem que el departament faci ja d'una vegada l'esforç econòmic per instal·lar totes les presons de Catalunya aquests inhibidors que el que buscaran és deixar sense servei aquestes eines tan perilloses que són els mòbils.
11: Bé, i els drons, que s'utilitzen els drons per introduir mòbils i tot el que tu deies, armes blanques, etc, a més de droga, no? Fins i tot s'havien posat xarxes, no? No s'havien posat en principi xarxes també per evitar que els drons entressin?
12: Es va posar en algun lloc, en alguna presó. Sé que en alguna presó de l'Estat també s'havia fet com una prova pilot, però i ara et parlo de memòria perquè no estic ben segur, tampoc garantia la
11: impermeabilitat, que no
12: entrés. Exacte, no era 100% segur aquest sistema.
11: Bé, llavors podem entendre que tot això, aquesta instal·lació, si és que s'acaba fent el 2027 dels inhibidors, que jo no sé per què no la fan, bueno, queda mig any, més o menys, perquè acabi el 2026, sembla que és una bona notícia, no? Rep de forma positiva, no?
12: Sí, és molt bona notícia, i si no s'ha fet abans, és per lo que et deia, és per tema pressupostari, perquè la Generalitat, perquè els serveis penitenciaris de Catalunya rebin una injecció econòmica que va a favor de la seguretat dels treballadors i dels interns, han tingut que passar per bueno, assassinat, augment d'agressions, incautacions de droga, i fa poc es va veure com des del centre de Puig de les Basses un intern, que era un crack en el tema de hackear ordinadors, doncs podia accedir a les dades personals de treballadors de la Generalitat de Catalunya. És a dir, sembla ser que a qualsevol locutori de que ens podem trobar a qualsevol barri de Catalunya. És una miqueta la sensació que ens queda a nosaltres.
11: Alberto, quin tipus de mòbils es requisaven a les persones? Perquè primer els introduïen, i suposo que allà hi ha un trapicheo de preus, de lloguer, de mòbils, de deixar-los, però com s'amaguen? I ostres, cal una certa habilitat, no?, per amagar tot això.
12: Hi ha principalment dos tipus de mòbils. Un és un smartphone directament, que dins de la presó doncs, puja el seu preu 10 vegades, és a dir, si al carrer et costaria 200 euros, doncs dins de la presó et costa 2.000 euros. I després el que ha pagat aquest mòbil el lloga a altres interns per recuperar la inversió feta. I després n'hi ha uns que són molt, molt, molt petits, que aquests no sé ben bé el preu, però estaria entorn dels 30 o dels 50 euros. Però això no tenen cap tipus de connexió a internet ni res, és més que res per comunicar-se amb l'exterior. I les vies d'entrada, doncs mira, des de familiars a les comunicacions, malauradament algun cas de treballador que bueno, doncs, és l'ovella negra del col·lectiu, tant d'empreses externes com funcionaris que ho han fet passar. I bueno, aquests petits doncs, introduït en qualsevol orifici que tinguis al teu cos. I així ho fan.
11: Carai. Doncs Alberto Gómez, coordinador de CESIF Presons, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per la valoració d'aquesta proposta, que és tant de bo doncs, arribi a bon port. Molt amable.
12: Molt amable a vosaltres i moltíssimes gràcies.
11: Aquesta és la situació, bàsicament. Bé, és que estem parlant d'una xifra increïble d'incautació de mòbils dins d'una presó, dins de les presons. 900, pràcticament 900 mòbils incautats, en un any. 900, Mare meva, això va... Ja m'explicareu. Va, que de seguida parlarem de cobertura. I de cobertura de dades, de mòbil i de més, també continuarem parlant d'això, de la cobertura. A la presó hi ha d'haver una cobertura fantàstica, però mentrestant hi ha pobles petits de Catalunya que ho pateixen. Ho pateixen per connectar-se. Ja no parlo de xarxa, sinó també parlo de cobertura. És el cas de Mieres. Perdó. Mieres a la Garrotxa, a Girona. No, Mieres d'Astúries. Mieres d'Astúries té una cobertura fantàstica. Va, de seguida en parlem d'aquesta problemàtica i del que se'n deriva de tot això, sobretot en pobles petits, i en parlarem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
13: Un mes después de la entrada masiva en Ceuta, Cope sigue sobre el terreno.
14: Gente que no sale a la calle.
13: Este lunes, programación especial. Una crisis, cuatro perspectivas. Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera desde Ceuta en Herrera en Cope.
15: Rabat, huele la vulnerabilidad de...
13: Mediodía Cope desde Ceuta y Marruecos con Pilar García de la Granja. La tarde desde Canarias. Y Ángel Expósito enciende la linterna en Melilla. Escúchalo este lunes a lo largo de todo el día en Cope y en cope.es.
16: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número uno de España.
17: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
18: Vuelve a un hogar más dulce con nuestros precios imbatibles. Como el melón entero piel de sapo origen España a un precio imbatible de 59 céntimos el kilo. Hasta el 2 de septiembre.
19: Estas sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
20: NH Collection Hotels and Resorts le invita a descubrir hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado. Experiencias extraordinarias desde París a Nueva York, Helsinki a Maldivas, Ámsterdam a Buenos Aires. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Financialo hasta en 12 meses, últimos días hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés FCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento en elcorteinglés.es.
11: I parlem de problemes de cobertura de mòbils als pobles petits de Catalunya, que és el cas de Mieres, a la Garrotxa. És un problema ja enquistat. Parlem amb Núria Martínez, alcaldessa de Mieres. Núria, bon dia, benvinguda.
21: Hola, bon dia.
11: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Núria. Bé, d'entrada, des de quan aquest problema de cobertura és des de sempre al poble?
21: Des que jo hi soc, sí, ha anat passant intermitentment. Doncs hi ha vegades o tongades que, sigui pel motiu que sigui, doncs durant com a mínim un dia o unes hores, especialment la cobertura telefònica, desapareix, es perd.
11: Clar, però estem parlant que estem a prop de Girona, és a dir, que no estem parlant d'una situació d'aïllament absolut. Per què hi ha aquesta baixa cobertura? Què us han dit les companyies?
21: No ens han dit res. És a dir, hi ha un tema de baixa cobertura en algunes zones properes a Mieres i dintre del mateix terme municipal, però després hi ha incidències que es triguen a solucionar. Que aquestes sí que, doncs, no, si normalment funciones o tens cobertura, de cop i volta deixes de tenir-ne, això et fa anar molt malament. Sí que hi ha persones que tenen menys cobertura a casa seva, però han acabat trobant alguna manera o alternativa de poder funcionar en el seu dia a dia. Però sí que és veritat que, per exemple, ara, quan van donar de baixa les línies telefòniques,
11: sí,
21: també hi ha hagut cases que tenien línia de telèfon i ara s'han trobat que no arriba la fibra òptica a casa seva i no tenen cobertura, de manera que estan en pitjor situació de la que estaven anteriorment.
11: Carai, i les companyies no, almenys no prometen intentar millorar tot això?
21: No, en tot cas els diuen que si s'han de portar la fibra òptica a casa seva ho han de pagar ells. Sí que és veritat que n'hi ha que venen amb targetes com les dels telèfons, no?, per posar en routers o així, en comptes de la fibra, però clar, si ja no hi ha cobertura en aquella zona, en aquell espai, doncs no poden pas. N'hi ha que s'estan enganxant al satèl·lit, a la Starlink, però tampoc és garantia.
11: Clar. Jo, Núria, sento treure el tema sobre la taula, però sembla que un cop més parlem d'abandonament de pobles petits davant d'aquestes coses, eh? És que sembla que és un tòpic ja, això, eh?
21: És que això és evident, no? Quantes vegades he tingut la sensació, quan he trucat i he reclamat que hi ha una incidència i que s'està trigant a solucionar, que clar, al final, si al final els municipis que estem afectats són bàsicament Mieres i Sant Miquel, que sembla que en això anem conjuntament, estem parlant de menys de 600 habitants que estan afectats.
11: Clar.
21: No? I clar, quina comparació hi ha entre 600 persones, que no tots deuen ser clients, contra doncs, que et passi al centre d'una ciutat?
11: Mare meva. Això, Núria, com està afectant el comerç del poble? Clar, és un poble petit, bàsicament, i l'entorn, però el comerç també s'ha de veure molt afectat, perquè jo què sé, si has de pagar en targes, si has de fer jo què sé, qualsevol cosa, ostres, és un problema això també.
21: Sí, sí, especialment doncs, les persones que esperen doncs, arribada de proveïdors, de gent que, fins i tot els pagesos, no? Clar. L'altre dia va venir una veïna que no tenia fixa, perquè la incidència que hi havia hagut afectava la línia, i ja no és que no hi hagués cobertura, sinó que no tenia ni telèfon a casa seva. I diu, clar, he estat esperant el tècnic, no ha aparegut, però és que jo estic pendent de que em vinguin a buscar les vaques, de que em vinguin a portar material, no? I clar, això s'atura completament.
11: Saps una cosa? Clar, això em torna un altre cop, perquè hem parlat moltes vegades de la Catalunya buidada, hem parlat moltes vegades de tot això, i clar, sense un servei essencial com pot ser la cobertura, fibra òptica, ostres, com es pot revertir aquestes coses? És que si hi ha l'arrel, la base de la comunicació, tenim problemes reiterats, tenim un problema davant d'això, Núria.
21: Sí, sí, evidentment, però crec que és una mica el tema de sempre, no? Les zones rurals en general no han estat prioritàries, costa molt arribar a un compromís entre doncs, fer polítiques rurals, però fer la política i després executar-la, I que al final, doncs, els pobles, no, o aquest concepte que els pobles estan lluny de...
11: Yeah.
21: Pobles no estan lluny de res, pobles estan on estan, el que passa és que la nostra perspectiva continua sent supercentralista.
11: Sí, sí.
21: I metropolitana.
11: Malauradament, aquesta és la qüestió, eh? Hi ha un centralisme claríssim davant de tot això. I possiblement la concentració de població tampoc seria l'excusa per no donar aquests tipus de serveis bàsics. La darrera pregunta que et faig, Núria, és sobre si això ha passat sempre. És una qüestió de sempre? De va i ve o no? És sempre?
21: Bueno, és una cosa que hi ha incidències.
11: D'acord.
21: És a dir, jo, per exemple, vale. Habitualment, doncs, jo sóc client d'aquesta companyia que normalment té incidències, doncs, això, normalment tinc bona cobertura al poble, en general a la gran part del terme municipal, però de tant en tant... si hi ha una tempesta, si hi ha una ventada, si roben coure, doncs em quedo sense cobertura, vol dir que no puc ni fer trucades. Ja no és que dic, jo no necessito enviar whatsapps, no? Però ni fer trucades, ni trucar per l'emergència, ni trucar a la incidència. He de desplaçar-me a un lloc on hi hagi telèfon fixe i, a més, d'una altra companyia, que normalment vinc a l'Ajuntament, per poder... gestionar la incidència, perquè jo mateixa, que no tinc fixa a casa, em quedo, yeah, en aquest sentit, incomunicada.
11: Mare meva.
21: Sí.
11: Doncs Núria Martínez, alcaldessa de Mieres, a la Garrotxa, Girona. Escolta'm, gràcies per posar de manifest una problemàtica, sobretot de quan parlem de pobles petits, quan passen aquest tipus d'incidència, que es deixa un punt de reflexió per moltes coses. Núria,
21: sí,
11: molt amable, cert. Digues.
21: No sé, una última cosa.
11: Sí, endavant.
21: Que sí que és veritat que la setmana que ve, arrel d'aquesta notícia... la Generalitat s'ha posat en contacte amb nosaltres i em consta que és per fer estudis de cobertura i mirar de revertir la situació. Vull dir que en aquest sentit vull donar justícia que la Generalitat, doncs, sembla que està fent un apropament per mirar de solucionar aquesta situació.
11: Sí, sí, no, si tens tota la raó del món, però saps què passa? Que moltes vegades fins que els mitjans no arribem, sigui TV3, sigui Catalunya Ràdio, sigui nosaltres, sigui qui sigui, a posar amb la portada pública els problemes, les administracions moltes vegades no fan cas. Que també és un problema tot això, eh?
21: Sí, sí.
11: És un problema tot això. Doncs, Núria, celebro i tant de bo aquest estudi que farà la Generalitat, doncs, programa de cobertura, acabi en bon port i això que estem pagant, o parlant i pagant també, doncs, sigui només una xerrada que hem fet i tot quedi aquí.
21: Núria... Esperem que se solucioni, sí.
11: Núria Martínez, alcaldessa de Mieres, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada. Una abraçada molt forta.
21: Gràcies a vosaltres.
4: Migdia.
5: COPE, Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
22: COPE Tarragona.
4: 93.5 FM. Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. Hay quien lo cuenta...
23: Y quien te hace entenderlo todo.
24: No es un golpe improvisado, ¿eh? Cargarse toda la cúpula de un país exige un conocimiento sobre el terreno muy acreditado y Estados Unidos ha demostrado tenerlo. Ahora, claro, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene el régimen iraní para responder a sus enemigos una vez le han descabezado de forma tan traumática?
4: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
23: Lo escuchas, lo entiendes.
25: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
26: ¡Atracón de Champions! ¡Empezamos!
27: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
28: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
27: Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio.
28: Máster Universitario en Radio COPE.
27: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
29: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
30: Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose. En algunos sectores se nota más.
31: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Escuchas COPE.
29: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Què tal? Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i és el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. Bé, hi ha hagut punts a Catalunya on s'ha pogut veure aquest eclipse de lluna, parcial de lluna, de forma fantàstica. És un d'aquestes espectacles de la natura, aquests espectacles astronòmics que la natura ens regala en honor a tots els terraplanistes del planeta. Bé, bàsicament, i dit això, parlant de les temperatures, bé, ha canviat el vent. Ha canviat el vent, ja ho hem notat, i ara el cel ja avui ho podem veure sobretot cap a Catalunya central, al sud i ponent, més clar, més lluent, més net i polit, no que brotejava, com dèiem, aquesta pols que teníem en suspensió, una pols que encara es mantindrà durant unes hores que, cap a Costa Brava, la Costa Central, cap a aquesta zona. No esperem pluges, però sí que esperem aquesta tarda que baixin les temperatures. És a dir, les temperatures baixen, quan parlo de

0: I esperem un matí de dissabte lluent, amb un cel radiant, amb un sol que lluirà a tot Catalunya. Això és el que esperem, sense cap alerta, eh? Sol radiant a tot Catalunya. Bàsicament, això serà un matí de dissabte, de demà, per la tarda a tres quarts del mateix, encara que cap al Maresme tindrem un mar picat i alguns núvols que farà la guitza. Però bé, bàsicament parlem d'un domini del sol absolut i total. I serà exactament la mateixa fotografia de cara a diumenge. Sol espaterrant a tot Catalunya, tret d'algun núvol cap a Terres de l'Ebre i Tarragona. Això sí, diumenge començarà a remuntar una miqueta les temperatures, tant la màxima com la mínima. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bon migdia, benvinguda.
1: Hola, bon migdia. Doncs mira, comencem parlant ara mateix de l'avaria que obliga a tallar una carretera, la C62 a Olost, i també tenim alguns punts de lentitud, però bastant menors pel que és un divendres de sortida encara d'estiu. Tenim un parell de quilòmetres a Barberà, en sentit Tarragona, i un parell de quilòmetres a Subirats. Algun punt de lentitud encara per un accident on està pendent de ser retirat el vehicle Tagamanent, a la C17, un carril tallat, i a Vilanova i la Geltrú, pas alternatiu per una altra topada. Però com dèiem, de moment tranquil·litat i sobretot demanar-vos que no baixeu la guàrdia i que gaudiu molt del cap de setmana.
0: Això sempre, Sílvia. Bona tarda i millor cap de setmana. Cuida't molt.
1: Merci.
0: L'actualitat esportiva amb l'Albert Díez. Albert Díez.
2: José Miguel Cruz.
0: Jo t'esperava més moreno després d'unes vacances magnífiques.
2: És que som blancs, fixis el Gil. És a dir, a mi m'agafa, el que passa és que m'agafa, però se'm va molt ràpidament.
0: Se'm va molt ràpid també.
2: Mira que, i he voltat, eh? I aquest any he fet bastanta platja i piscina, però
0: bé,
2: tinc toca aquest moreno però molt propi meu.
0: El més important, Albert, les has gaudit?
2: Sí, molt.
0: Pues ja està.
2: I encara en queden, eh?
0: Hoy me veis y mañana no me veréis porque vuelvo a estar de vacaciones.
2: Vengo si me queréis. Sí,
0: bé, escolta'm, el Barça...
2: Vostè bé, per cert?
0: Jo bé, molt bé.
2: Vostè té aquí un color fantàstic.
0: No, tengo un precioso color caramelo.
2: Aquestes camises que... Sí, mira, si el programa es veiés...
0: Per lluir, clar. Sí, soy la envidia del edificio.
2: I de la redacció, ja li dic.
0: Un precioso color caramelo.
2: Sí.
0: El Barça hi va complir i molt bé el paper, eh?
2: Sí, i va poder guanyar millor del que va vèncer l'Atlètic Club, va debutar Rodri, i el Barça que de moment suma els partits per victòries al capdavant de la classificació de primera, un Barça que, clar, perquè ha entrat tant de... No sé si vostè que té aquesta sensació, jo particularment sí, la temporada que nosaltres... La temporada radiofònica arrenca el dilluns.
0: Sí.
2: El dilluns vinent dia 31.
0: Correcte.
2: Però la temporada esportiva cada cop arrenca abans.
0: I
2: gairebé hem enllaçat el Mundial amb la pretemporada i temporada. I ha vingut tot tant de cop que ja tenim a sobre la tercera jornada de Lliga, el Barça la tanca el dilluns vinent contra el Rayo Vallecano a casa. Avui novetat a Can Barça, més enllà d'aquest partit d'ahir, és que ja ha entrenat per primera vegada el porter croat Livakovic, i sap que parlar del Barça és parlar dels partits de l'equip de Hansi Flick, però també d'un nom propi que de moment no hi és, que és Julián Álvarez. Avui...
0: Com està el cul de brot, ara?
2: Continua sense entrenar, tercer dia de forma consecutiva que no ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid, i òbviament ha quedat fora de la convocatòria del conjunt matalasser per jugar demà al Pizjuán de Sevilla a partir de 9:45 de la nit. Simeone ha fet roda de premsa prèvi a aquest partit, i vostè de què creu que ha parlat?
0: De Julián Álvarez.
3: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros, y que evidentemente Julián no va a estar mañana, y nosotros obviamente tenemos que competir contra un rival que viene de ganar 2 partidos.
2: Recordo que el mercat es tanca el dimarts vinent, dimarts de la setmana vinent, quan falti un minutet per la mitjanit, perquè ja a les 12 seria dia 2, dimecres. El Barça juga dilluns, però demà tenim programa triple, començant per l'Espanyol. L'Espanyol de Manolo González, que juga a camp de la Reial Societat a partir de les 7 de la tarda. Novetat, Brian Zaragoza no anirà convocat. I tenim aquesta realitat també al conjunt blanquiblau del que és, després de perdre contra el Real Madrid, un nou partit per intentar sumar punts, i també el tram final.

0: Nada más, o sea, es su relación con el Barça la que está dañando, no es la del Atlético de Madrid, que es un paraíso, que es que tú lo sabes, un futbolista que se tira medio, cuatro meses sin marcar un gol en la liga, es abucheado por su hinchada, sea quien sea, sea quien sea. Nunca pasó con Messi, no estuvo 4 meses sin marcar un gol,
1: ¿no?
0: ¿No?
1: No, yo digo que Julián ha llegado incluso a tener una depresión,
0: Julián
1: porque
0: no ha
1: no se le permite salir a donde quiere salir. O sea,
0: Julián no ha
1: el problema.
0: Recibido ni un silbido, nada. Y sin embargo, Julián tiene que tener una depresión tremenda, claro, porque le han utilizado miserablemente para lanzar mensajes que no eran suyos, que le hacían decir y que están creándole ahora un conflicto severísimo. Esto se verá dentro de poco. El conflicto de Julián, claro, entre lo que ha dicho, lo que quería decir y cómo se ha resuelto todo este asunto. ¿O crees que Julián no mira a su alrededor, a todos los agentes, para decir, vale, el Atlético de Madrid ya sé qué es lo que me dice? ¿Y los demás? Ya lo veremos, ¿eh? Ya lo veremos, Tony.
2: Bueno,
3: Bueno.
2: lo vamos a dejar ahí de momento, amigos, que tenemos alguna cosa más que contar hasta las 4. Vamos a cerrar, como siempre, con la quiniela. Venga, Petón, Sevilla Atlético de Madrid mañana.
0: Sin delantero el Atlético de Madrid va a ganar. Dos.
2: Dos, vale. ¿Qué te pongo, Tony?
1: Una X.
2: Una X, vale. Real Madrid Málaga.
0: Es
2: Eso
0: un
2: es
0: uno.
2: el domingo, 1-1, vale. ¿Qué te
0: Me
2: pongo,
0: gusta.
2: Tony?
1: Sí,
2: Eso,
1: este va a ser un uno. Me voy a guardar las balas para otras jornadas.
2: Mal que te pese, un 1, vale. Y Barça Rayo el lunes tenemos. Petón.
0: También es un uno.
2: Gana el Barça, Tony.
1: También.
2: Gana el Barça. Os agradezco, como siempre, la presencia aquí, amigos. Petón, Tony, una abrazada fuerte a los dos, ¿eh?
1: Gracias,
2: Con cada semana. Venga,
0: Don Antoni.
2: Andaban.
0: Una abrazada muy fuerte, adiós.
2: Adiós, seguim, seguim.
4: El verano todavía no ha terminado, pero el mejor plan del fin de semana ya ha vuelto. Este sábado en COPE, La Liga, Levante Betis, Real Sociedad Español, Sevilla, Atlético de Madrid.
5: Partido bonito.
4: Y además, la Vuelta Ciclista a España.
6: Qué cantidad de gente también en este
4: final. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Los números uno del deporte.
7: Estás escuchando Sports COPE a COPE Cataluña.
2: Anem amb l'Espanyol, amb el Jan Sanés. Jan, per parlar de les novetats d'aquest partit que tenim demà, Noeta, a les 7 de la tarda, aquest Real Societat Espanyol.
8: Doncs ha parlat aquest matí Manolo González a la prèvia del Real Societat Espanyol de demà dissabte, partit que el tècnic ha valorat així.
9: L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'hem fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi, llavors no, en aquest aspecte no ens ha de reduir les opcions de guanyar demà, però sí que hem de fer les coses molt, molt bé, estar molt ficats al partit i tenir en compte que tots els jugadors que surtin han de ser importants. Els jugadors que surtin a segona part demà s'han de mantenir el nivell o millorar-lo per acabar el partit en condicions.
8: Preguntat per la qualitat tècnica de noms propis del planter com Calatrava, Javier Hernández, Edu Expósito o el propi Brian, Manolo ens ha deixat aquest moment.
10: Javier Hernández, Calatrava, Dolan, Edu Expósito, ara se suma Brian, atractius els noms. No sé si la diversió compta una mica també pel joc que vol transmetre.
9: La diversió, sí, claro, montaremos un circo.
10: La diversió per el
9: Circo Soleil de l'Espanyol, no? Montaremos. La diversió és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé i jugar bé. No hi ha bé. Aquests jugadors faran que l'equip jugui bé si treballen per l'equip, si sumen, com fan cada setmana, que és el que estan fent.
2: Document 100% Manolo, eh?
8: Sí, totalment. Sobre l'arribada de Brian Zaragoza, el tècnic ha donat els mèrits a la direcció esportiva per portar el jugador que el cos tècnic era el que volia i ha comentat que encara no està a to per tenir minuts demà. Li hem preguntat per l'impacte que pot tenir l'arribada de Brian en l'estructura de l'equip.
9: Bueno, i canviar estructura es va veure durant la temporada més d'una vegada. Al final, dependrà del partit, al final el jugador també demana l'estabilitat. Hi ha una cosa que els migcentres juguen molt, que ells saben quan traiem la pilota jugada on tenen els companys. I això és important, que a vegades, inclús sense mirar, saps que tens un company a un lloc determinat i que el pots trobar de primeres, per dir alguna cosa. El que no podem tampoc és tocar aquí cada setmana i canviar coses sense sentit. Buscarem el que sigui millor per cada partit, per poder atacar de diferents maneres, que és el que volem, però ja et dic, això influirà molt amb el rival, amb els jugadors disponibles.
8: Un Brian Zaragoza que va arribar ahir a Barcelona que s'ha definit com un jugador de calle en les seves primeres paraules com a jugador de l'Espanyol.
11: Creo prácticamente que mi fútbol se basa en eso, en disfrutar. Vengo aquí a intentar poder disfrutar de nuevo, a conseguir los objetivos y a jugar el fútbol de calle que siempre he hecho.
8: L'Espanyol que ha